0: Radio Galaxy 98.5.
1: Per la Zuzità, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions zuzitanos, le dimecres maití de 10 euros a 11 euros, le 17 maití de 10 euros a 11 euros e le dimenge maití de 7 euros a 9 euros.